0: Millor, a Yuri Laporte, en estos últimes sesiones li bota alguna molestia de les que arrastraven. I Robi, una cosa molt important és també el rival, l'Atlètic, que esperem en Sant Mamés, perquè parlàvem del 11 inicial del València, però és que el mig del camp va ser molt important perquè sobretot el Sant Mamés en casa té pues, a Sancet, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, juguen molt per dins i hi ha que estar molt forts en el camp. I també lo de si pensarien en la temporada que ve o no, jo crec, Robi, que en els despatxos és possible que ja pensen la temporada que ve, però en el camp, que és el que compta, estan molt pendents d'estar.
1: Estic d'acord, Vicent, ja dic, no és el millor rival ni el millor escenari Sant Mamés, per tot el que estem contant i per tot també els precedents que sabem. Allí el València en Sant Mamés fa molt de temps, l'altre dia ho comentem, 7 anys que no guanya en Sant Mamés, des d'aquella temporada pues, 2019, ser la temporada 2019,
0: setembre de 2019,
1: que guanyarem en gol de Cheryshev. Mira, si que això diu també la dificultat. L'any passat de fet perguérem, fa 2 temporades empatàrem, ja dic que hem empatat més que hem guanyat en els últims anys, però bueno, tenim que afrontar el partit, el que hem dit, amb mentalitat guanyadora, ser ambiciosos, assegurar quant abans aquests 42 punts, que no va ser l'altre dia davant l'Atleti de Madrid, n'hi ha que passar pàgina, alçar-se i reaccionar quant abans. El repte és exigent, difícil, però això té que ser la màxima valència.
0: De fet, és tan difícil que, per a que me fum una idea, històricament, aixina com en Mestalla, el balanç és molt favorable per al València Club de Futbol. L'Atlètic Club, així, fora de Sant Mamés, en Mestalla, no té bons números, però és que el València, en Sant Mamés, tampoc té els millors números, perquè en 90 partits són 17 victòries, 22 empats i 51 derrotes de l'equip allí, però és que jo ho dic això perquè per a mi també és una motivació poder donar la volta a aquesta estadística.
1: Pues així ja té que afrontar el València la primera gran final que té en esta lluita per la permanència en estos últims 4 partits de la Lliga que li queden, que nosaltres ho estem comentant, quant abans millor, però no arribar més apurats, més necessitats del que ja estem a este final de temporada. I estos dies hem parlat amb grans jugadors del València, que saben també alguns d'ells el que és estar en situacions difícils, com ahir va ser Miguel Tendillo, el nostre ambaixador, o Pep Claramunt, que l'altre dia també va rebre aquest homenatge especial de l'estadi de Mestalla, i ells també ho tenen molt clar. No va poder ser davant l'Atleti de Madrid, i no n'hi ha que pensar només en els partits de Mestalla que li queden al València, Rayo Vallecano i l'últim partit de Lliga davant el Barça. No, quant abans millor, i si pot ser a Bilbao, millor que millor.
2: I quan tant se puga treure a algun punt, pues millor, perquè després deixar-se les coses pel final és molt fotut. Y después que no que nosotros dependem de nosotros mateixa. O sea, que si nosotros en Bilbao anem y se taguera el partit, pues pega un descanso el equipo, la afició y tot.
3: Hay que estar pensant de que quant antes el equip estiga fora d'eixe perill que és immediat, que està damunt, però ja que eixir d'ell lo antes possible, i això és el que hi ha que pensar, que si se pot fer ja este dijous, o sea, esta setmana en Bilbao, no esperar al partit del Rayo Vallecano en casa, o sea, lo antes hi ha que solucionar la papeleta, i quant antes se solucione, tot el món estarem més tranquils.
1: Pues paraula de Pep Claramunt i de Miguel Tendillo, que aixina siga i que el València este diumenge, ojalà, pues puga aconseguir ixa victòria i estar pues més tranquil de cara a lo que serà els 3 últims partits que li restaran. Dijous de la setmana que ve més tard davant el Rayo Vallecano, a Noeta davant la Real Societat, i l'últim partit de Lliga davant el Futbol Club Barcelona.
0: quant antes se sumen esos 5 punts mínim que se van sumar en la primera volta davant Atlètic, Rayo, Real Societat i Barça, pues molt millor, Robi, perquè si tu per exemple guanyes en Samamés ja te'n vas a esos 40 i pico punts, que al final dic 40 i pico perquè no se sap on se va